que vem. Vem. Vem que vem. Vem. Vem que vem. Vem. Vem que vem. Vem. Vem que vem. Vem. Vem que vem.